Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Balears, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a Catalunya el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat així la portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el passat divendres, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I en successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que ha començat a 4:45. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a més a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I d'altra banda, la central nuclear de Vandellòs 2 ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la parada no programada de la central aquest divendres, poc després de 11:45 del migdia, per l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el CCN indiquen que tots els sistemes de seguretat han funcionat adequadament. La planta es troba en la situació anomenada parada calent o mode 3. L'equip tècnic de la central treballa ara per identificar la causa de la incidència i per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. I en cultura, a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva actuació al Parc del Fòrum. I en els esports, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del playoff de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: nois i noies, benvinguts a una nova edició de Hit Parade, un programa que presento personalment, sóc en Jordi Casas, tot repassant la música dels anys 70, 80 i 90 amb les col·laboracions de Caco Martínez, Esteve Llop, grans entesos de ràdio, i també el Xema de Vic, que ens fa alguns jingles, juntament amb altres persones que anomenarem també en el seu moment. Què tal? Com ho portem? Espero que tots i totes estigueu bé, estigueu fent ara mateix el que estigueu fent, però sintonitzant aquest programa que es pot escoltar en línia o bé, per exemple, a través d'un d'aquests altaveus intel·ligents o bé des del podcast de iVox, Spotify, Apple Podcasts, o bé, com és tradicional, a la ràdio, a través de l'FM, al Ripollès, a la Selva, a l'Empordà, a Girona Capital i tot el gironès, també a l'Osona, Manlleu i l'Osona, també ens podeu sentir al Vallès, al Baix Llobregat, al Maresme, a Barcelona i al Barcelonès, l'àrea metropolitana, òbviament, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, a Formentera, Toni Ruiz, Formentera, Eivissa, també a Sitges, al Garraf i a Cunit, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Molt bé, com és habitual, sempre... Bé, sempre no, però moltes vegades en Caco Martínez, un gran veterà de la ràdio i també com a DJ i productor, doncs ens presenta una d'aquelles cançons que hem escoltat tots i totes, però possiblement no en soni com altres cançons. O sigui, que no són allò 100% comercials. És així, Caco Martínez?
1: Hola, amics, ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui vull presentar-vos a una gran banda nord-americana precursora de l'electrofunk, composta pels germans Wilson, els mítics Get Band, una gran banda que va arribar a aconseguir ser nominats al Grammy per la millor actuació en directe del gènere R&B i disc d'or per l'àlbum Get Band 5. Avui escoltarem un dels seus grans èxits, Outstanding. Som-hi!

0: Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.
1: Hit Parade amb Jordi Casas.

un altre totxo al mur. Another brick in the wall. Manolo, passa la gaveta. Pink Floyd, una banda genial amb una gent que sabien fer música. Roger Waters, Richard Wright, David Gilmour, aquell famós guitarrista, i també Syd Barrett. Donant pas ara mateix una cançó que em recorda un noi que saludaré, company d'escola,

joves, com ara jo, i cap mena de problemes, cultura musical. Molt bé, senyores i senyors, eren els anys 80 quan aquesta família americana, un munt de membres, els Divorce, van ser una autèntica sensació amb aquest tema que es deia Rhythm of the Night, el ritme de la nit. Que ben feta que estava aquesta música, eh? Avui dia, ja només veient, hi ha gent que paga 500 euros per anar a veure Bad Bunny, ja, bé, em poso els quatre pèls que tinc de punta. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Ses Illes, ara mateix amb la banda que va crear aquell Hypnotic Tango. Anem a escoltar directament un tema brutal de My Mind, que es deia... Que

0: dins una de les grans cançons dels 80 del bon amic, un tio sensacional que es diu Xavier Carbó, més allò que et porten els Reis, oi? Més conegut com Alan Cook, creador de Do You Want To Stay, aquesta cançó. També el que va cantar el Hey Hey Baby, el disco estrella, i un home que avui dia encara segueix el món de la música cantant en directe i produint noves coses com la propera. Però això us ho explicarà ell un bon dia. Molt bé, aquí tenim a Raül Orellana. Què tal, Raül? Un bon amic també, un nano campechano. Té àlbum? Aquesta cançó té àlbum? Però usted han visto a Raül Orellana. ¡Ole!
1: ¿Ustedes han visto a un gitano que quiere ir a la luna? ¿Ustedes han visto?
0: Raúl Orellana, DJ del mític Estudio 54, on deien males llengües que hi havia una màquina de mesclar. I un dia li vaig dir a Raúl, quina era la màquina de mesclar? Diu, tres plats tècnics. Era maco quan feies el pipí i veies la pista, eh?

Tennessee, d'una banda britànica, es feien dir directament London Beat, i això, I've been thinking about you, he estat

escoltant cançons noves. Doncs estava en una emissora de ràdio treballant, vaig canviar d'emissora gràcies a guanyar un concurs a una emissora planetària amb el The Great Ball of Fire. I a la emissora planetària també sonava aquesta cançó, anys 90.

0: doncs sí, companys i companyes, arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes en línia, en format podcast. Això és Hit Parade, on, a banda d'un servidor, el Jordi Casas, també hi ha gent que entén molt de ràdio i, el més important, gent que té bon gust musical. I una d'aquestes persones que entén de ràdio i que té bon gust musical és un noi així amb ulleres, típic que podria ser president perfectament d'Anglaterra o Dinamarca, no? Ell és l'Esteve Llop, que ha decidit seguir el camí de la ràdio i no el de la política, i ens presentarà tot un tamarro. Què tal, Esteve? Com anem?
1: Hola, Jordi, i amics i seguidors de Hit Parade, com estem? Anem ara més de 30 anys enrere per a recuperar una cançó que, de fet, no era d'aquell 1993, sinó de mitjans dels 80, però l'any 93 se'n va fer una remescla amb un ritme més actual i més ràpid d'una cançó que originalment va composar i interpretar Freddie Mercury al marge de Queen, en el seu primer i únic disc com a solista, com a Freddie Mercury. Un disc que es deia Mr. Bad Guy i que portava algunes propostes interessants com aquesta que, com us diem, l'any 93 es va remesclar en un format renovat, Living on My Own.

0: Dues grans cançons tenia aquest home, un vocalista germano-americà. Es diu Sidney Youngblood i això, If Only I Could. Una cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat i suposo que, al igual que vosaltres, doncs em porta un munt de records d'aquella fantàstica època dels començaments dels 90. A vegades em miro un mirall i dic: Casas, estàs massa grassonet, massa panxa. Però ara, veient a Sidney Youngblood, dic: estàs fet un figura. Una mica de Whitney Elizabeth Houston, recordant a la gran Whitney Houston, filla de Dion... No, de la Houston, i neboda de Dionne Warwick. Això es deia I'm Every Woman.
1: Whatever you need.
2: L'acabes de pifiar, Casas.
1: Anything you want done, baby.
2: Es diu Sissy Houston, la mare.
1: That's right.

0: Ostres, en Jerry Ropero, el recordo, el vaig conèixer, en Fibra Òptica em va venir a veure quan jo punxava allà i a l'Atlàntia de Sitges, a l'època que el Pocholo, el Martínez Bordiu, em venia i em deia «Soy el primo de Pocholo», quan era ell mateix. Bé, marxem. Salutacions francament cordials de Jordi Casas. I res, ens hi retrobem a la propera edició de Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s. Us diuen adeu, Caco Martínez.
1: Hola, amics.
0: I també l'Esteve Alló.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, ara mateix amb una cançó que ens serveix per dir-vos adeu amb la maneta, un tema que té el baix de McFadden and Whitehead, Ain't Stopping Us Now,

0: dissabteros, dissabteres, ja tornem a ser-hi. Comença el programa d'èxits i novetats. El fem dissabte.
1: Aquí comença. Aquí comença. Fem dissabte. Fem dissabte.
0: Molt bon dia des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. En aquest dissabte 6 de juny. Dissabte de primavera que compartirem amb tu. Fins les dues del migdia. Jo sóc en Genís Martínez i per mi és tot un plaer. Hem començat amb una de les grans cançons de Manà, que està dintre del nou àlbum de Dua Lipa. Oye mi amor.
1: El top 20 de la setmana.
2: Fem dissabte.
0: Àlbum en directe de Dua Lipa que es va gravar a Mèxic. Go to dinner. Així obrim la llista del top 20 amb Bella Barb. 20 de la setmana.

Una de les històries que només escoltaràs aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Bella Barb. Ara donem pas a Alexandra Stan. Ens va fer ballar de valent fa uns anys amb Mr. Saxo Beat. Ara té nova història.

Ja la descobríem la setmana passada, la nova història dels productors i DJs Camel Fat. So good. Ara rebem a Manuel Carrasco i Juanes. Gente corriente. Soy de...

0: es una de las historias inclusas a Pueblo Salvaje. Nou álbum de Manuel Carrasco, en aquest cas amb col·laboració amb Juanes i aquesta cançó que es diu Gente Corriente.
1: Recorda els clàssics de sempre amb Giannis Martínez. Amb Giannis Martínez.
0: Viatgem a la dècada dels 90 per escoltar el San Etienne.

Ens encanta fer la vista enrere cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia aquí a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM amb les històries que més van funcionar als 70, 80, 90, 2000. En aquest cas hem recuperat una de Sant Etienne. He's on the phone. Sonant el teu fent dissabte en aquesta edició del 6 de juny. Dissabte de primavera que compartim amb tu fins les 2. Ara amb Offenbach i aquest clàssic dels Star Sailor.

Porto de Flor. La cançó la coneixes, eh? Ja fa algunes temporades va ser un gran hit dels Star Sailor. L'han recuperat els Offenbach. Abans de fer una petita pausa, Hugel. I'm moving to the sun. Tornem enrere.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Yo, hey, check this out!
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
0: Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

0: són els actuals guanyadors del Festival d'Eurovisió. El projecte d'ara. I aquesta que escola la llista aquesta setmana. Banga, danga, què tal? Com ho portes?
1: Un dia normal en los Estados Unidos.
0: Nosaltres encantats d'acompanyar-te.

Carlos Santana, que regressa amb noves cançons i nou projecte musical. En aquest cas, amb Becky G. I aquesta història que hem escoltat com a novetat de la setmana, que es diu Mi Gran Amor. Escolta, no vull més cançons tristes. Arriben Eva i Juan Amaral.

número 17 de la setmana, segona setmana a la llista. Per als nois de Saragossa, Eva i Juan. Això, No quiero más canciones tristes.

compartint una estoneta de ràdio a través de la 107.9 Ràdio Sant Joan i 98.7 Ripollès FM amb la nova de Jonas Blue. Novetat de la setmana amb Girl.

des del seu documental per la plataforma Netflix, l'australiana Kylie Minogue ens presenta Light Up, sonant aquí el Fendi dissabte i a punt de recuperar-te un dels grans èxits de la música. I can't wait. En solitari, Stevie Nicks, una de les veus de Fleetwood Mac. Bon dia.

Les millors dels 70, 80, 90, 2000 es passen per aquí per al programa d'èxits i novetats per al teu fent dissabte. En aquest matí del 6 de juny. No puc esperar, I can't wait. En aquest cas, la música de Stevie Nicks. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats, com sempre.

va formar part de la banda One Direction i des de fa uns mesos ens presenta nou àlbum. Aquesta, una de les seves incloses, End of the Era, Niall Horan.

0: és un trencapistes mundial. El so de Another. La coneixes, Talk to You va ser número 1 aquí a la llista del Fem dissabte. I serveix per començar nova hora d'èxits. Fins les dues, t'acompanyo, sóc el Genís Martínez. Gràcies per ser-hi a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Ja saps, aquí neixen els èxits.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: Ara amb la versió acústica del Save My Love. Arriba el DJ suec, Caigo. Yeah.

Dues cançons encadenades del Sweet Caigo. Save Your Love i el nou single Heaven on Your Mind. Amb el noi que va posar la veu del Hey Brother Davichi.

música feta al Regne Unit de la mà de Becky Hill. Mor. I aquests nois regressen a la llista, retornen. Me voy, Olvido Gara i Nacho Canut, Fangoria.

Així omplim el teu migdia a través de la 98.7 Ripollès FM 107.9 Ràdio Sant Joan. En Fangoria me voy. I amb un clàssic de l'italià, Franco Battiato. Centro de gravedad permanente.

Eren finals de la dècada dels 80. L'italià Franco Battiato triomfava de valent en Centro de Gravedad Permanente. L'hem agafat de la nostra capsa de records, la que guardem per obrir-la cada setmana aquí al Fem Dissabte. Galantis, Stay Alive.

Una altra de les novetats que presentem en aquest 6 de juny, aquest dissabte de primavera que compartim amb tu, des del programa d'èxits i novetats. Fem una petita pausa però tornem enrere. Abans escoltem Addicted to You. No marxis. No marxis.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir el procés, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.

Dance No More. La última de Harry Styles, que també són aquí al programa d'èxits i novetats. Cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia a Ràdio Sant Joan, 107.9 FM, o Ripollès FM a la 98.7. Omplim el teu matí migdia de novetats d'èxits i d'algun que altre record. Gràcies per compartir-lo amb nosaltres. Arriba Toby Romeo. Volant al Fly High. Bon migdia.

Són històries que només escoltaràs aquí. Fly High. Toby Romeo. I ara una altra de les hits mundials de Tame Impala. Això es diu Dràcula. És número 1 a molts països, eh?

als bons temps. Des d'Alemanya arriba Robin Schulz, Better Times, la seva nova història, que també sona aquí al Fem Dissabte. I és que no parem. Ara amb l'entrada més important de la setmana a la llista del Top 20, producció de Bebe Rexha i David Guetta.

Ens encanta posar-li ritme al teu cap de setmana. Sad Girl, la nova història de David Guetta amb Bebe Rexha. I ara viatgem amb el temps. Viatgem a l'any 2002 per recuperar-te aquesta de Mojo, Lady.

Són els grans hits dels 70, 80, 90 i 2000 i també els grans hits de la pista de ball de tots els temps. Mojo! Hem recuperat el

és una cançó que busca lloc a la llista. És la nova història de les icona pop. Butterfly Feelings. És cap de setmana. I els caps de setmana a la ràdio són el Jordi Casas House.

Més produccions d'aquesta. En aquest migdia del 6 de juny. En aquest cas amb Milky, Just the Way You Are. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te.

encara fi les dues t'acompanyo amb els hits més potents de l'actualitat musical i algun que altre record.

és la versió 2026 del clàssic de Robert Miles, Children, a càrrec de la DJessa Bee Jones.

0: Estem a les portes del Mundial 2026. Aquesta és una de les cançons oficials. Dai, dai. Shakira. Ens espera Ariana Grande.
1: En antena. En antena. Yanis Martínez.

Hey Dad, I Met You Love Me. Nova història per a Ariana Grande. I ara un parell de grans també, Martin Garrix i Ed Sheeran.

Aquesta setmana es queden a la número 7 de la llista Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Ara escoltem el DJ alemany Sash. Va tenir grans hits als 90 com Ecuador, però aquesta que proposa avui es diu I Believe. Activem la nostra màquina del temps, la nostra capsa de records, i marxem a la pista de ball dels anys 90.

Dècada de màxima exervescència de la música tens. Als anys 90. I un de les protagonistes, ei, que ha sonat la nostra màquina del temps, Sash. I believe. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te en aquest 6 de juny. Dissabte de primavera amb sabor a estiu. I amb la música d'Alef Farben. Això és màgic.

versión realizada a Alemania. De la mà del DJ Alex Farben. Magic, abans d'arribar a una petita desconnexió. Timbaland. Can you be mine? No marches.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Disculpa.
4: Sí?
3: Teniu càpsules de cafè?
4: Sí, són un altre passadís. I gràcies per parlar-me en català. Així el puc practicar.
3: Gràcies a tu. Quina bona atenció.
5: L'atenció als clients en català aporta valor afegit. Al comerç, tothom té dret a ser atès si utilitza el català. Si tens un negoci d'atenció al públic i et cal assessorament sobre el català o formació per als teus treballadors, adreça't al Consorci per a la Normalització Lingüística. I si necessites informació sobre els usos del català a l'empresa, tens a disposició l'Oficina de Garanties Lingüístiques.
4: Gràcies, fins aviat.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.

0: La música de Calvin Harris amb la col·laboració de Jay-Z des de la número 6 de la llista del Top 20. Això es diu Satisfy. Així obrim l'últim bloc en el dia d'avui, en aquest 6 de juny, amb les més importants de la setmana. A on? Aquí al Fem Dissabte, a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. Ens espera un altre dels descobriments del programa, Segó.
1: Fem Dissabte, on neixen els èxits.
0: Això que comença a sonar es diu Dangerous Lover, número 5 de la setmana. Bon migdia.

S'han passat per al programa un trio d'asses. Afrojack, Sia i David Guetta amb Away Tonight. Ara obrim la 3 de la setmana. Una mica de country pop amb Ella Langley. Chosen Texas.

mica en mica va escalant a la llista del top 20. Ella Langley, número 3 de la setmana amb Shows in Texas, durant pas al duet entre Madonna i Sabrina Carpenter. Es queden aquesta setmana a les portes del número 1. L'àlbum arriba el 3 de juliol, Confessions 2, i l'estem esperant en candeletes.

0: Corria l'any 1993 i descobríem els Culture Beat amb aquest hit que es diu Mr. Bane. L'han recuperat des de la nostra màquina del temps en aquesta edició del 6 de juny, dissabte de primavera, que compartim amb tu des de la 107.9 Ràdio Sant Joan i 98.7 Ripollès FM. Ens espera la més important de la setmana, el nostre número 1 per als propers 7 dies.
1: Això és un número 1.
0: I aquesta setmana se ho emporta, ei! L'àlbum romàntic, aquest, el segon single, que es diu Risk It All. Et parlo de Bruno Mars. És el nostre número 1 de la setmana aquí, el Fem Dissabte. Així que gaudeix-lo.

0: Número 1 de la setmana per Bruno Mars i nosaltres que tanquem el programa d'avui. Ha estat un plaer compartir 180 minuts al teu costat. La setmana que ve, si tu vols, tornem a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. A la producció del programa, Maria Serrano, Jordi Casas ens porta les novetats. I jo soc Genís Martínez i per mi ha estat tot un plaer.
1: Toma.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Bajo el sol del mar.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
1: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
2: Hi guys, I'm Leonie.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. El pontífex ha protagonitzat una recepció al Palau Reial i visitarà un centre d'acollida de Càritas per persones sense llar. A més, el Papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà dimarts. Així ho ha explicat el pontífex a diverses preguntes de periodistes amb qui ha coincidit i compartit el viatge en avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Esquerra Republicana de Catalunya reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres. Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació està donant a terme a Banyoles, al Pla de l'Estany. El Consell té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. De fet, Alemany ha aprofitat per carregar durament contra Aliança Catalana, contra Junts i també contra el Partit Socialista, a la vegada que ha instat els candidats d'Esquerra a treballar perquè el partit es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals. D'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre molts altres. En plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells. D'aquest any, l'alcalde Ivan Sánchez ha assegurat que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament de cara a aquest vespre. De fet, aquest mateix vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, Roda de Barà, el tarragonès inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional del Cinema en Català, el FICCAT. A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. En plana esportiva, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els vallesans van ser capaços de capgirar ahir al vespre l'eliminatòria davant el filial del Madrid a la Nova Creu Alta, mentre que aquesta tarda

0: en directe per la xarxa Més. Arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Maura i la Pobla de Mafumet per ascendir a Tercera Federació. El partit, a partir de les 7 de la tarda, es podrà seguir en directe també a la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Lipama Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: My name is Alex Warren.

0: Ripollès FM. Your radio. On sents la música.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-nos.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol i davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa. Escoltem el Papa.
4: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
3: El Papa ha estat rebut al Palau Reial amb himne i salves de cànons inclosos. Després dels discurs ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Dissabte de mobilitzacions també a Catalunya, centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina. La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. D'altra banda, els bombers han donat per extingir l'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Tres dotacions dels bombers han treballat en les últimes hores per acabar de remullar la planta de 20.000 metres quadrats, evitar revifalles i rematar el foc. Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del pla Procicat. I també en successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un robatori amb violència per sostreure un rellotge d'alta gamma valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Els fets van passar al voltant de les 3 del migdia de diumenge de la setmana passada al barri Esmolinar. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. D'altra banda, està en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori. I en plana cultural, la Batum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de batumaires. Tot apunta que la possible pluja no aturarà la festa d'aquesta nit. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
6: Patricia Zavala.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. El Papalleó 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
3: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
2: Després del discurs, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. D'aquí una hora, a les 6, hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 2:15 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. D'altra banda, un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'investiguen, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. També, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, a Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. D'altra banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha promès que el govern estarà al costat de l'empresa Montesa Honda, que ha patit les darreres hores un incendi que ha afectat la seva nau de logística. El president de la companyia, Xavier Rafecas, ha explicat que dins de la desgràcia estan contents que no hi hagi hagut danys personals i ha remarcat que ara valoraran tots els danys materials amb la intenció de tirar endavant. Canviem de nou d'assumpte. El sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, ha exigit aquest dissabte la dimissió immediata del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del director general de la Policia, Francisco Pardo Piqueras, després de les informacions publicades sobre el cas Leire. Finalment, en plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre a dins es lliuraven els títols de Patumaires, i s'espera que aquest vespre es faci la sortida de la passada de dissabte, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, això sí, pendents de la pluja. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
2: Atenció!

0: Castelló,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol.
3: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
2: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A aquesta hora arrenca una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. A més, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. El que fem ara és buscar la previsió del temps per les properes hores amb ruixats en algunes zones de Catalunya. Marc Jaureguizar, bona tarda.
4: Hola, què tal? Darreres hores d'aquest dissabte que ha estat marcat per un matí amb el cel molt més variable i amb unes temperatures fredes a primeres hores del matí. Al migdia, aquestes màximes han estat una miqueta més altes respecte als últims dies. Hem sobrepassat aquesta barrera dels 30 graus a zones clàssiques com Vinebre o Serós, i una tarda on els ruixats que esperaven que apareguessin els hi ha costat arrencar sobretot el Pirineu i Prepirineu, però que de fet ens podran acompanyar a les properes hores, afectant inclús també a la Catalunya central. Amb un diumenge al matí que es presenta molt més assolellat, amb el pas de núvols alts i prims que podran ser més compactes sobretot a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i ruixats a la tarda que quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Tot plegat amb unes temperatures que poques variacions tindran.
2: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.

0: Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
1: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
0: A 8:45 del vespre, el papa té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima, de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Tot plegat sumat també a darreres hores negres a les carreteres catalanes amb malaurat protagonisme pels motoristes. Un ha mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita al Montsià sortint de la carretera. I aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, al Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. A tot això, un 82% dels enquestats pel sindicat de llogateres en la macroenquesta d'aquest dissabte en el marc de la campanya Viure ens costa la vida estaria disposat a fer una vaga general per abaixar els lloguers. Així es desprèn dels resultats preliminars de l'enquesta feta en 42 municipis d'arreu de Catalunya. A més, un 81% donen suport a pujar els salaris al mateix ritme que la inflació, mentre que un 89% és partidari de posar límits de preu als productes bàsics, com ara els aliments o l'energia. Així mateix, un 93% dels enquestats voldria incrementar per llei salaris i pensions al mateix ritme que la inflació. I segons el sindicat, per ara s'han fet més de 10.000 enquestes, de les quals 9.500 tenen respostes vàlides. A tot això, en plana esportiva, a aquesta hora, a les 7 de la tarda, arrenca en directe a la xarxa més eliminatòria definitiva per pujar a tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Vagis on vagis, siguis on siguis, porta Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostres. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i amb banderes de diversos països, especialment del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges

0: Mòbils que l'acompanyaran aquests dies. A 8:45 del vespre, d'aquí 30 minuts, té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix també la circulació alternativa. I anem ara fins a Roquetes, al Baix Ebre, que està celebrant la 5a edició de la Unicorn Pride a les Terres de l'Ebre, una gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+. Allà hi tenim el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort. Daniel, molt bones.
1: Bon vespre, em trobo al Unicorn Pride d'Ebre 2026, un festival que s'està celebrant avui a Roquetes i que compleix el seu 5è aniversari a les Terres de l'Ebre. El carrer Major del municipi està en ple de colors, música, alegria, amb carrosses de diverses temàtiques, però sobretot reforçant el poder de la diversitat i de l'escena LGTBIQ+. Veig un ambient vibrant, espectacles drag, DJ, i hi ha presència de diverses entitats de tota Catalunya. La veritat que la gent que veig que participa es veu amb moltes ganes de reivindicar igualtat, llibertat i respecte en el món rural.
0: Gràcies, Daniel, des de les Terres de l'Ebre. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Doncs bé, això em recorda molt als anys 80, quan posava cançons de Todd Terry, Farley Jackmaster Fang, Steve Silk Harley, etc, etc, dins l'anomenat The House Sound of Chicago. Ara actualment en el house està tornant el que és als 90s. Més endavant escoltarem una cançó norentera, però molt nova, un remix de Testify, senyor DJ Lima i senyor David Bass de les Filipines, eh? Molt bé, doncs res, anem a començar, o millor dit, a continuar el programa.

0: dignar-me a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

atenció a això que sona brutal per la vostra festuqui. Chapter and Birds, això es diu Hands Up. Hands Up i Volumen Up.

amb el tric. Ara el torno a posar i, si m'equivoco, pues, em torno vermell, però com això és la ràdio, oi? En el fons no es veu. Así que ahora la pillé, así que ahora la pillao. Aura, Lexa, Gil, Anicana, ou. Donem pas a Super Mini, Frankie Romano, per aquest remix de Andoti Mas, per...

0: Ara he pagat. He escoltat reggaetó i m'ha entrat al cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El reggaetó entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades, sense pausa. I que la força del house t'acompanyi, filla meva.
2: Jordi Casas House.
3: Help me, Coleman.

senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parades. Aviam si en algun moment entreus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Paus.

0: contactar via Instagram a l'usuari Jordi Casas G. Tot junt, Jordi Casas G. Estàvem sentint un tema que vaig presentar com a novetat als anys 80.
1: Als anys 80!
0: Efectivament, senyor Casas Major, anys 80, quan sonaven Mix Masters amb una cançó que es deia In the Mix. Ara l'han titulat My Life is a Disco amb Mellizos. Hi ha una mica de Luisa and Just Gio per un altre tema que ens han enviat en format promo i, per tant, és nou. Això es diu Back in the Day.

que el Sandy, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres.

quan records aquesta cançó de quan era un jove locutor de ràdio, devia ser un 93-94, JD Plastic Dreams, ara amb la nova versió que ens va passar en exclusiva ja fa temps, Who Am Roger, el Plastic Dreams, nova versió actualitzada.

bé o aigua mineral, sinó hi ha uns senyors que els agrada comprovar la capacitat pulmonar de la gent i altres coses. Bé, us deixo amb Revival House Project amb la veu directament d'Annelisa La Mola, com la televisió aquella del Vallès. Això es diu Music in Me. Apa, salutacions, Jordi Casas. Jordi Casas House.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.